0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 7 i 25 minuts d'aquest dimarts 25 d'agost. Fem en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les Illes amb Júlia Blasco, el control tècnic. Vos saluda Neu Gil. Però abans anem a conèixer la previsió del temps per avui. Jordi Urios, bon dia.
2: Bon dia, avui s'espera cel poc ennuvolat a Balears, en general, amb un dia de temps tranquil i estable, amb algun interval de núvols alts a la matinada i a última hora a la nit. Pel que fa a les temperatures, avui en ascens, especialment les diurnes a l'est de cada illa. I atenció, per valors que poden assolir els 36 graus al llevant de l'illa de Mallorca. Avui s'esperen màximes de 33 graus a Palma, Maó i Eivissa, 30 a Formentera. Aquests valors estables més o menys fins a meitat de setmana. Pel que fa al vent, avui fluix moderat de l'oest i del sud-oest amb brises costaneres, afluixant de la nit a vent del sud. És una informació d'AEMET.
1: Una informació que completem amb les temperatures d'ara mateix quan tenim 23 graus a Palma, 25 a Maó i 26 a les Pitiuses. I volem conèixer també com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores la circulació és fluida. Les principals vies de les illes també trobam. Només podem destacar alguna circulació lenta a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca, la incorporació en la via de cintura en sentit entrat, la resta de vies la circulació és fluida. És tot, bon dia.
1: Començàvem parlant de successos, perquè segons ha avançat última hora i ha pogut confirmar Ràdio Nacional, una jove de 15 anys ha estat violada a Palma per seu entrenador de voleibol de 23 anys, que ha estat detingut, però ja es troba en llibertat. Com a conseqüència de l'agressió, la menor va quedar embarassada. Els fets varen ocórrer el passat mes de juny i ampliarem la informació en els pròxims minuts. Més temes, una jove de 17 anys està ingressada a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila després de ser golpejada per un cavall durant les festes de Ferreries. Segons l'àrea de salut de Menorca, com a conseqüència del cop va perdre l'equilibri i va caure i en caure es va ferir el cap. I els veïnats desallotjats per l'incendi ahir a la botiga de Can Picafort no podran tornar a casa seva fins com aviat, avui hora baixa. Avui hora baixa, el foc va obligar a desallotjar quatre menors d'edat i la seva mare. Un bomber ha resultat ferit per una descàrrega elèctrica mentre intervenia en una instal·lació afectada i una altra persona va sofrir una intoxicació per fum, però els dos han estat donats d'alta. Es desconeixen les causes del foc. I més temes, ara sí, Balears enviarà vacunes a Ceuta per prevenir brots de malalties entre migrants i la població de Ceuta. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar a Ceuta fins a 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i altres 10.000 de diftèria tètanus, varicela o poliomielitis a través del mecanisme de solidaritat per prevenir la transmissió de malalties tant a la població de Ceuta no vacunada com a les persones migrants. La Conselleria de Salut revisarà les seves reserves per determinar quantes vacunes pot cedir a la ciutat autònoma. I Alaior també aplicarà restriccions en el consum d'aigua davant la situació d'escassetat que pateix Balears. Entre les mesures preses poden trobar la limitació del rec de jardins i zones verdes, la prohibició de la neteja amb aigua potable de terrasses o vehicles, així com la de buidar o ampliar piscines. Escoltam el batle de Alaior, José Luis Benham.
4: A principis d'estiu ja es van adoptar tota una sèrie de mesures destinades a estalviar aigua dins l'àmbit públic municipal i particularment dins les instal·lacions municipals. La Direcció General de Recursos Hídrics ha determinat que Menorca es troba ara en situació de prealerta per sequera. Davant d'aquesta situació, amb la finalitat d'impulsar l'esforç col·lectiu d'estalvi d'aigua, l'Ajuntament d'Oló ha considerat adient activar els mecanismes previts en el pla de gestió sostenible de l'aigua d'Oló.
1: Els esports, el Mallorca ha perdut 2-0 contra el Granada en un partit marcat per la polèmica en la part final. El primer gol andalús va arribar al minut 20, fruit de Pedro Alemany, i amb la col·laboració d'Arnau Tenas, que no va blocar bé el xut. I en el minut 83, Arnau Puigmal va ficar-se la pilota a la seva porteria a la sortida d'un córner, pel qual l'àrbitre no havia donat permís per treure-ho, ja que quan va xiular per autoritzar-ho, la pilota ja era en l'aire. L'entrenador del Mallorca, Luis García, lamentava l'acció.
5: Creo que es una situación muy clara y que además creo que el sentido común, sobre todo cuando hay un equipo al completo, cuando hay un banquillo al completo, que saltan a protestar una situación tan clara y flagrante, pues poca explicación puedo dar.
1: Així arribam a les 7:30, ampliarem aquestes i altres informacions, a més d'explicar-vos altres notícies de les Balears, a partir de les 8 menys quart, és a dir, quan quedin 15 minuts per les 8. Fins ara!

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la una i mitja. Començam parlant d'un succés conegut a les darreres hores, la presumpta violació d'una nina de 15 anys a mans del seu entrenador de voleibol, un jove de 23, el qual, a més, la va deixar embarassada. Els fets varen ocórrer el passat mes de juny i l'home va ser detingut i posat a disposició judicial el passat dissabte, però va quedar en llibertat amb un ordre d'allunyament de la víctima. És una de les notícies del dia en aquest dimarts 25 d'agost. Amb Paco Laguna, el control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Xavi Ara. El Consell de Mallorca demanarà a la ministra d'Infància i Joventut que Balears no hagi d'acollir menors de Ceuta.
1: El president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, insisteix en que les illes ja pateixen una sobreocupació de menors amb gairebé 900 tutelats. Per això que, en cas de rebre més, no es pot garantir, diu, una estada digna.
2: Que se cumpla con la promesa de la ministra, la ministra d'Infància, que en su visita que hizo hace unos meses a Mallorca, pues dijo que con la actual situación de las Illes Balears no tenía ningún sentido mayores derivaciones de menores hacia las islas.
0: La Guàrdia Civil ha inspeccionat l'edifici incendiat ahir a Can Picafort.
1: I pel qual varen ser desallotjats 4 menors i la seva mare, que no podran tornar a casa seva, almenys avui hora baixa. Un bomber ha resultat ferit per una descàrrega elèctrica mentre intervenia en una instal·lació afectada i una altra persona va sofrir una intoxicació per fum, però els dos han estat donats d'alta.
0: Hem de parlar també de més successos.
1: Ha aparegut surant en aigües de Port Adriano el cadàver d'una persona que podria tractar-se d'un migrant que volia arribar a les Illes Ampastera i segueix ingressada en estat greu a l'UCI del Mateu Orfila, la jove de 17 anys acolpejada per un cavall a les festes de Ferreries. També parlaran d'ella.
0: La tornada a l'escola s'ha encarit entre un 15 i un 20%.
1: Respecte de l'any passat, els preus segueixen pujant, material escolar, uniformes. Els principals culpables són els llibres de text i les motxilles.
3: Llibres i tot això?
4: M'aniré 1.000 euros fàcil.
5: Vale todo muy caro, no piden un arsenal de cosas que alguna ni se usa.
6: Antes traían lo que podían comprar.
7: Entre carpetas, material y libros, se supone que es un buen pellizquito del mes.
8: Pues todo sube, y nada, el material también, pero bueno, es que es lo que hay.
0: Avui comença la temporada de pesca de la llampuga.
1: S'hi dedicaran 35 embarcacions, totes elles en base a Mallorca. Les barques havien de sortir avui matí, però el vent els ho ha impedit i, si tot va bé, almenys les del port de Solló sortiran avui hora baixa. Miquel Darder és un dels pescadors d'aquesta zona.
9: Bueno, la previsió no se pot prevenir, però ahir mateix em van veure qualsevol de llampuga. Caig segur, però... 100 quilos de llampuga, crec que t'hi agafarem, si tot va bé. El màxim són 150, però 100, jo crec que t'hi agafarem, per ser el primer dia.
0: I tenim també titular d'esports.
1: El Mallorca cau a Granada per 2-0 amb polèmica arbitral inclosa per la concessió del segon gol anotat a la sortida d'un córner que no havia autoritzat l'àrbitre que s'executés. Josep Cerdà, futbolista i debutant ahir amb el conjunt vermell.
10: És veritat que després estàvem més volcats, potser estàvem un poc més imprecisos perquè volíem anar a fer gol i ja això sí que, bueno, ens ha rematat un poc. Aquesta jugada, pues, han tret de saque de córner i justament s'ha arribat a pitat, hi ha hagut gent que s'ha aturat i, bueno, fins quan tapé hi ha hagut un rebot i ha entrat.
0: Previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bon dia.
11: Bon dia. Avui les temperatures en ascens a Balears, especialment les màximes a l'est de cada illa. I atenció al llevant i al nord de l'illa de Mallorca, perquè es podran assolir els 36 graus en alguns punts. Avui s'esperen màximes de 33 graus a Palma, Mahó i Eivissa, 31 a Formentera. Pel que fa al cel, poc ennuvolat en general, a la nit s'espera algun interval de núvols alts. Pel que fa al vent, avui entre fluix i moderat de l'oest i del sud-oest, afluixant a la nit a vent fluix del sud. Demà s'esperen intervals de núvols mitjans i alts tendint a la nit a cel cobert durant la jornada, alguna precipitació feble i ocasional acompanyada de fang, sense descartar-se alguna tempesta aïllada. Pel que fa a les temperatures, demà, amb pocs canvis, baixen lleugerament a les Pitiuses i a Menorca. Les mínimes a la nit no baixaran dels 24 graus a Formentera, 23 a Palma, 22 a Mahó i Eivissa. Demà, el vent en general fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Totes les notícies al Radio Diari Migdia a partir de les 2:10.

0: Ha llovido poco i la verdad que se consume bastante.
1: Nosaltres podem fer el que sigui, però si hi ha un hotel que està estirant aigua d'un pou sense límit, pues no hi podem fer res.
2: De moment, el consistori ja ha exigit als grans consumidors els seus plans d'ús eficient de l'aigua per avaluar noves opcions d'estalvi.
3: I avui, a més, comença la temporada de pesca de la llampuga. Enguany s'hi dedicaran en aquesta activitat 35 embarcacions, totes elles en base a Mallorca. Les barques havien de sortir avui de matí, però el vent els ho ha impedit. Si tot va bé, almenys les del Port de Sóller sortiran avui hora baixa.
4: Això quan l'any passat es varen capturar gairebé 115.000 quilos de llampuga que varen generar uns ingressos de gairebé 650.000 euros per al sector. Les captures habituals es situen entre les 80 i les 120 tones durant el conjunt de la campanya. Enguany, la Direcció General de Pesca preveu uns resultats similars. Tot i així, els pescadors no s'atreveixen ara mateix a fer cap tipus de previsió. Un dels pescadors del Port de Sóller és Miquel Darder.
5: Bueno, fer previsió no se pot prevenir. Però ara mateix, ahir mateix, vam veure que el primer dia un pugó. Segur, però 100 quilos de un pugó, crec que sí que farem, si tot va bé. El màxim són 150, però 100, jo crec que sí que farem, per ser el primer dia.
3: Parlam ara de la llet fresca, que ja es pot adquirir de manera pasteuritzada aquí a l'illa. Una vaqueria de Campos ha decidit comercialitzar-la. Creuen que és una iniciativa, aquesta de poder vendre llet fresca pasteuritzada mallorquina, que beneficia el consumidor i també pot ajudar els petits productors de llet que queden.
6: Són les vaques de Savinya, una de les 8 explotacions que queden avui en dia a Mallorca. Al capdavant d'aquesta vaqueria, els germans Bennàsser, que fa 3 anys, quan es quedaran sense compradors per la llet, començaren a fer formatge per no tancar i matar els animals. Ara fan una passa més, han decidit comercialitzar llet fresca pasteuritzada. Sentim el ramader Toni Bennàsser.
7: És una cosa que, com que té 3-4 dies de caducitat, seria una bona cosa que el que ve de fora és més difícil competir.
6: És llet recent munyida que passa per un senzill procés de pasteurització i que, com diu en Toni, s'ha de consumir molt aviat. La solució, diu, és congelar-la, igual que es fa amb la llet materna.
7: Que agafes una llet puríssima, saníssima i sense adulterar de res, sense cap conservant, perquè com a conservant empleem la temperatura, o sigui, la congelació.
6: Els germans creuen que la seva iniciativa no només beneficia el consumidor, que pot tornar a beure llet com la d'abans, sinó que també pot ajudar els pocs productors que encara queden.
7: Pensant que pot ser una idea que canviï molt en el sector, que doni l'oportunitat a petits productors poder vendre llet.
6: Per ara, venen la llet fresca directament a la vaqueria i també es pot trobar en alguns punts de venda. La idea és que de cada vegada siguin més.
3: I també vos contem que Bicipalma supera ja els 53.000 usuaris donats d'alta, un 59% més que l'any passat. D'aquests, més de 31.000 són usuaris actius i 8 de cada 10 residents a les Balears. Cor destaca l'augment de l'ús de la bicicleta pública i anuncia que continuarà ampliant el servei. El rei de mobilitat és Antoni Daudero.
8: Estamos muy contentos sabiendo que se ha incrementado de forma tan evidente desde el punto de vista del residente el uso de la bicicleta pública. Y de esta forma pues llegamos a las 16 estaciones, 310 anclajes y 150 bicicletas adicionales.
3: Cor tramita una nova fase d'ampliació del servei que permetrà incorporar 54 bicicletes més. El contracte per preparar i gestionar aquesta ampliació ja està adjudicat. En els esports, derrota del Mallorca 2-0 a Granada en un partit marcat per la polèmica a la part final. El primer gol va arribar al minut 20 per part de Pedro Alemanya amb la col·laboració d'Arnau Tenas i el 83 Arnau Puigmal va ficar-se la pilota a la seva porteria en un corna quan l'àrbitre encara no ho havia autoritzat. L'entrenador del Mallorca, Luis García.
9: Creo que es una situación muy clara y que además creo que el sentido común, sobre todo cuando hay un equipo al completo, cuando hay un banquillo al completo, que saltan a protestar una situación tan clara y flagrante, pues poca explicación puedo dar.
3: Amb aquesta derrota, el Mallorca baixa fins a la 12a posició amb 3 punts, a un del play-off, a 3 de l'ascens directe, diumenge rebrà el Ceuta a les 7 de l'hora baixa. I en bàsquet, les jugadores de l'Azul Marino a Bàsquet Mallorca han passat avui les proves mèdiques prèvies a començar la seva pretemporada en aquest cas. Les jugadores tenen ganes i confien plenament en la nova configuració de l'equip per la Lliga Endesa. Escolta, Maria Espanya i Carmen Grande.
10: Sí, no, les revisions han anat molt bé i amb moltes ganes, no, de trobar-nos totes, i com que totes lluitem pel mateix objectiu, no, ho farem ràpid i intentarem que...